0: Bé, ens agradaria parlar, la intervenció que farà la meva companya, és que ens centrem molt, moltes vegades, en coses que en aspectes, en patrimoni molt llunyà, però tenim un patrimoni del segle XX molt ric, del que serien les cases d'estiuet i els xalets residencials, que tot això ha anat desapareixent, no? I ja, a més, és terrible, perquè és com allò que diem que a la platja posem una casa amb teulades de pissarra, que correspon al Pirineu o a altres llocs, no? Aleshores, nosaltres creiem que s'ha de conservar la identitat urbanística també, perquè també és patrimoni, no?, de la ciutat. I en aquest aspecte, doncs, podia dir dos exemples, no? En el carrer 11 es van derruir, doncs, una sèrie de xalets d'aquest, com li deia, residencials per construir un edifici de pisos, i nosaltres creiem que això va en detriment d'això del que li deia, no? de la mateixa identitat de Castelldefels, del mateix sentiment de pertinença, perquè si van desapareixent, doncs, aquestes edificis patrimonials es van descuidant, perquè es descuiden, doncs falta, doncs, aquesta essència que ens uneix i interactua entre nosaltres. Per això nosaltres, Esquerra Republicana, li demanem, doncs, també al govern, que hi hagi una partida consolidada en el pressupost que es dediqui, doncs, podria lligar amb allò que hem dit abans de la taxa, no? Podríem lligar-la, no? Una partida consolidada que es nodrís de la taxa
1: turística, d'establiments turístics,
0: i doncs, es repercutís en això, no? En el

0: amb la rehabilitació, amb la promoció de tot aquest patrimoni que tenim divers a la ciutat i que moltes vegades ho oblidem. I és això, el patrimoni és de tota la ciutat de Castelldefels, hauríem de procurar que fos així, no és patrimoni d'un govern en concret, i aleshores és una pena que diferents governs s'utilitzin diferents, podem dir un plural, utilitzem per benefici propi una sèrie d'elements significatius de la població.
1: Per tant, un catàleg amb un pressupost fix seria la petició.
0: Ja es fan els catàlegs, però abans de fer els catàlegs, per exemple, a l'Avinguda 308-302, abans de passar el catàleg, es va derruir un xalet d'aquests típics d'aquí de la costa, i es va fer també uns edificis de luxe, intentar que preservar, sobretot el que li deia, no tan sols el castell i les torres que pertanyen això al segle XV, al segle XVI, el castell no, però les torres sí, intentar també que tota la façana marítima, que tots aquests xalets que li deia residencials, que són fruit d'un moment molt determinat, es conservin i generin identitat i pertinença, aquest sentiment d'identitat i pertinença.
1: Doncs amb això ja sí que arribem al moment d'acomiad d'aquest Castelldefels Coffee, la tertúlia política de Ràdio Castelldefels, on avui ens ha acompanyat la regidora d'Esquerra Republicana, Lourdes Armengol. Moltíssimes gràcies.
0: Altre cop, gràcies a vostès. De cop li vull demanar disculpes perquè sempre tanco el mòbil i avui és allò que la família a vegades no
1: pateixi, entén, eh? No pateixi.
0: Moltes gràcies i bon estiu.
1: Bon estiu. Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: L'esport és molt més que competir o marcar gols. També és una eina d'aprenentatge, de socialització, d'autonomia i d'inclusió. Però perquè això sigui una realitat, de vegades cal adaptar els espais i la manera d'entendre la pràctica esportiva. A Castelldefels, el dimecres 29 de juliol, es presentarà un nou projecte que uneix precisament aquests valors, una escola adaptada i de futbol inclusiu, impulsada per dues entitats locals. Estem parlant de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA. Avui volem conèixer millor aquesta iniciativa, saber a qui s'adreça i què pot aportar tant als infants com a les seves famílies. Ens acompanyen ara als estudis la Pilar García, representant d'ISTEA, i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz. Molt bon dia i benvinguts als dos.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies, bon dia.
0: Doncs abans d'entrar en detall en aquest nou projecte de ciutat, expliquem les tasques que feu de les entitats. Situem una miqueta als nostres oients. Si et sembla, Pilar, comencem amb tu, amb les tasques de l'associació ISTEA.
1: Bueno, nosaltres portem gairebé 15 anys, al març farem 15 anys, acompanyant a les famílies. Una vegada reben el diagnòstic, estan perduts, no? No saben on anar, què tenen que demanar. I nosaltres el que fem és acompanyament, sobretot que totes les famílies tinguin eines, tinguin acompanyament psicològic amb la nostra psicòloga perquè puguin assolir puguin assolir els objectius marcats per donar-li un bon acompanyament al seu fill o filla.
0: Uh-huh. I per part de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo, quines són les tasques que porteu a terme?
2: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica per la Unió Esportiva Castelldefels, i bàsicament l'objectiu és que la Unió Esportiva Castelldefels, que és l'entitat esportiva més gran, diguem, de la ciutat, que té gairebé cada any entre 900 i 1.000 practicants, al final arriba a la conclusió que per dur a terme diguem, projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven, diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment del que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol, i el que vol és apropar l'esport, inicialment el futbol, però estem oberts a altres possibilitats, és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa de manera diguem, habitual poder accedir a la pràctica de l'esport. Aquí, evidentment, entren molts col·lectius, des de gent gran, ja estem en un projecte ja en marxa des de la primavera, que és el futbol caminant, que està dedicat a gent doncs, ja de sobretot doncs, sèniors, diguem, a partir de 55-60 anys, i l'escola doncs, adaptada, inclusiva, en la qual anem de la mà d'ISTEA, que per cert és un dels patrons fundadors, valga la redundància, de la Fundació, i doncs aquest tipus de projectes són els que la Fundació diguem, vol dur a terme.
0: Doncs precisament volia preguntar-vos per l'inici d'aquestes col·laboracions entre les dues entitats, però ja menciones que ISTEA està fortament vinculada amb la creació, amb la fundació d'aquesta Fundació d'Unió Esportiva Castelldefels. A partir d'aquí, com neix el projecte concret que es presenta ara a la ciutat?
1: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de cap moment que volíem participar. La nostra aportació és amb professionals, amb formadors, amb les nostres famílies, i nosaltres com a entitat doncs, fer aquest recolzament i donar posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que serà aquí a la zona del Baix la segona o no? tercera que tingui escola adaptada de futbol. Uh-huh. Tenim a Cornellà, tenim a Sant Cugat
2: Sí, no em consta, hi ha apostes individuals d'altres entitats aquí, em sembla que Istea precisament treballa, em sembla que és amb tenis taula, sí. I per exemple també el futbol sala Castelldefels és una altra entitat d'aquí la ciutat que sempre ha estat molt, molt sensible, diguem, a aquest tipus d'iniciatives, però ja, per nosaltres era evident que la Unió Esportiva de Castelldefels no podia quedar fora, diguem, de poder fer projectes d'aquest estil, que insisteixo, com deia abans, el dia a dia d'una entitat. Pues clar, és que estem parlant que la Unió Esportiva és quasi el segon club quasi més gran d'Espanya en quant a número d'esportistes quan parlem de futbol, és una escola gegantina que al final està regida per gent pues, com jo, no? que al final ho fan altruistament, però que evidentment comporta una complexitat enorme. Per això d'aquí neix la Fundació, per poder dedicar-se a aquest tipus d'iniciatives sense, diguem, les limitacions del dia a dia que porta la Unió Esportiva.
0: Uh-huh. Aquesta presentació oficial que ens arriba el dimecres 29 de juliol, el projecte va molt més enllà només de futbol, perquè és escola adaptada i futbol inclusiu. Potser per persones que no estiguin basades en aquest concepte, no?, d'escola adaptada, els hi sorprèn una mica o no acaben d'entendre molt bé què és el que implica tot això. I m'agradaria preguntar-vos, com prepareu, des d'ara que comença la presentació oficial, com esteu fent la comunicació amb les famílies que poden estar interessades a que els seus fills, filles hi participin, i quina és la cronologia que seguireu per dur a terme realment de manera efectiva aquest tipus de projecte, perquè realment doni resposta a les necessitats que detectareu?
1: Nosaltres hem començat a recollir totes les dades de totes les famílies participants que volen participar. A dia d'avui n'hi ha 23 nens de l'entitat que volen participar, i el que es farà ara el mes de setembre, al començament de setembre, es farà amb el nostre psicopedagog, es faran perfils sensorials per veure totes les necessitats de cada nen i veure en quin tipus de grup i quins acompanyaments necessita per posar-lo en marxa. Es prepararan totes les sessions, s'anticiparan totes les sessions perquè ells, quan arribin al camp de futbol, ja tinguin una estructura clara de què faran i a què jugaran dintre del camp en l'estona que estiguin. I així farem que agafin confiança, empoderar-los, perquè sabran tot el que es ve en el moment d'entrar per la porta del camp de futbol.
0: Uh-huh. I quin tipus de formació tindran els entrenadors, entrenadores que dinamitzin aquestes activitats?
1: La formació que s'ha donat és de què és l'autisme. S'ha explicat característiques, com acompanyar, com treballar, vale? Però nosaltres durant el primer mes, si cal, el segon també, nosaltres estarem donant un reforç, un acompanyament dintre del camp amb un professional perquè vagi orientant a tots els entrenadors que estan participant de l'activitat.
0: Uh-huh. I de manera pràctica ens podeu explicar algun exercici, com es fa aquesta adaptació, com s'arriba realment a que una activitat pugui ser adaptada i inclusiva amb aquesta mirada general per tothom?
2: Bueno, a veure, aquí evidentment nosaltres el que fem és anar de la mà d'Istea, que són els que coneixen exactament com gestionar aquest tipus d'activitats. Partim del fet de que al ser una activitat esportiva, nosaltres com a fundació el que posem són uns monitors que evidentment tenen una formació i coneixen evidentment moltíssims exercicis que es poden fer tant d'inici, d'activació com després durant la sessió. Però, evidentment, estem parlant de que el col·lectiu de nens que vindrà a aquestes activitats té unes necessitats diferents. Com bé explicava la Pili, parlem, hi ha un concepte molt important que és el de l'anticipació del que es trobaran allà. Llavors, els exercicis que executaran aquests nens, nosaltres el que intentarem és que siguin el més semblant possible, perquè al final aquí la paraula clau és inclusió. Integració. Clar. Intentarem que siguin el més semblant possible als que fan els nens que avui en dia entrenen amb la Unió Esportiva, però adaptat. De fet, a la jornada de dimecres que ve, jo crec que hi ha una cosa que és pues, molt, molt xula per mi, que és el fet de que en realitat l'estructuració que hem fet, tot i que és molt senzilla, jo crec que és molt indicativa del que busquem, no? Perquè el que es trobaran els nens que vinguin, les famílies d'Istea, es trobaran nens de la Unió Esportiva voluntaris que faran un entrenament, i seran aquests nens els que intentaran que els nens que vinguin tinguin ganes de saltar al camp i, evidentment, amb tot l'assessorament, amb els monitors, amb la gent d'ISTE, etc., i voluntaris, que vulguin participar cadascú, diguem, d'una manera diferent, perquè les necessitats són diferents i el que voldran fer és diferent, i dir que les famílies també vegin quin és el propòsit que nosaltres tenim, de manera que quan al setembre-octubre vulguem començar hi hagi quan més, diguem, gent que s'animi i pensi que els seus fills i filles, perquè aquesta és una altra, aquí evidentment no hi ha cap distinció entre nens i nenes, la Unió Esportiva al final té una línia masculina i una línia femenina. I això és una mica el que busquem amb aquesta jornada de portes obertes i que tingui continuïtat després amb el projecte doncs, a llarg termini.
0: Mm-hmm. M'ha agradat molt aquesta explicació ara, Adolfo, perquè estava veient amb les teves paraules, amb el que esteu treballant, aquesta fina línia que hi ha entre la inclusió i l'exclusió, perquè aquest projecte, si naixés com un bolet, que directament està només amb la mirada de fer-lo inclusiu i només amb els nens, nenes que tenen aquestes necessitats de suport, al final aconsegueixes que sigui exclusiu. I amb aquesta perspectiva, amb aquesta presentació que feu, que involucreu, que aneu més enllà, aquí és on realment està el pes d'aquest projecte, oi?
1: Clar, al final és el que tenim que fer, no? Crear totes aquestes escoles adaptades, que és el que ha dit abans el Adolfo, que ja cada vegada n'hi ha més clubs que ho comencen a preparar, però al final també li falta aquesta formació, no? Per part d'una entitat que els doni les pautes de com treballar. És molt important. Quanta més informació tinguis tu, més podràs acompanyar un nen. Si tu no tens un recurs de com reaccionar a l'hora de que el nen tingui una rebequeria, no podràs acompanyar-lo. I nosaltres el que volem és que tots tinguin una formació i sàpiguen com solventar un, pues, un que un nen a lo millor li ha donat la pilota en el peu i ell no volia en aquest moment que li donessin la pilota. Pues intentarem treballar amb totes les personal que tinguem en aquest moment de com gestionar aquesta situació. Mm-hmm. Vale? No saben de norma social, no en tenen. Què passa? Que nosaltres els prepararem, els nens, perquè tinguin la consciència de què és el futbol, de que no que agafin la pilota i surtin corrents cap al camp contrari. No? Al final també tenim que donar-los unes normes, explicar-li com funciona el futbol perquè després es puguin incloure en els grups que ja estan formats.
0: Mm-hmm. I amb això m'agradaria preguntar-te, amb aquesta mirada dels nens i nenes que participaran, quins són els beneficis que obtenen de la pràctica esportiva quan tenen necessitats de suport, com és aquest cas?
1: Que faran esports, que es relacionaran amb altres nens i estaran en un mateix, en un entorn que és ampli, amb moltes famílies, amb molts nens, que en el dia a dia n'hi ha molt de moviment. Es podran sentir valorats dintre d'un mateix grup on ells abans no es sentien valorats.
0: Mm-hmm. I creieu que cada vegada hi ha més sensibilitat entorn a aquest concepte d'escola adaptada, d'esports inclusius a la ciutadania? Com ho percebeu des de les vostres entitats?
1: Bueno, nosaltres és el que volem, que cap nen es quedi sin poder participar en nostre escolar, perquè no veiem lògic que a un nen se li faci fora d'una escola de futbol o de balonmano o del que sigui, perquè no tenen recursos a les entitats.
2: Mm-hmm. Jo crec que la societat està canviant, sí. I ja porta uns anys on aquest canvi per mi es nota especialment. I ara estem parlant, per exemple, d'una escola adaptada, inclusiva, però és que això mateix ho hem viscut els últims 10 anys, per exemple, amb el futbol femení. Fa 10 anys parlar de futbol femení era com parlar de, jo què sé, de si estàs a Venus o a Saturn. I, en canvi, ara és difícil trobar entitats, en aquest cas, que es dediquen al futbol, ja d'un determinat tamany, que no hagin apostat pel que el signe dels temps porta, i que és normal, que és el fet de que la pràctica del futbol és, el futbol és un esport que poden practicar indistintament diguem, doncs, nens i nenes, homes i dones. I a la vegada, a mi m'agradaria també dir que aquesta aposta, diguem, que en aquest cas fa la Fundació Unió Esportiva de Castelldefels per la inclusió, evidentment la punta de llança pues, ara pues, a Mistea és aquest projecte que està molt enfocat als nens amb neurodivergència i tal, però que al final la pròpia paraula ho diu, és inclusiva, és a dir, és un projecte que està obert a qualsevol tipus de nano amb altres capacitats. És a dir, evidentment, potser requerirà d'alguna sèrie d'ajustos per poder-ho fer, diguem, realitat, però que m'agradaria també llançar el missatge que aquest projecte, la intenció és que estigui obert a, com deia al principi, qualsevol nen o nena que tingui dificultats per accedir a l'esport.
0: Doncs ara, amb això, m'agradaria passar a entrar als detalls d'aquesta presentació oficial que, com hem dit, tindrem el dimecres 29 de juliol. A quina hora i on i a qui s'adreça i pot apropar-se a tothom de manera oberta aquesta presentació que fareu del projecte?
1: Pues serà a les 8 de la tarda, al començament. Està oberta a tothom. Tothom que vulgui vindre pot participar.
2: El Camp dels Canyars.
1: El Camp dels Canyars, Avinguda Església.
2: És el carrer de l'Església 121.
1: 121. I esteu tothom convidats.
0: I si alguna família ens està escoltant ara i es planteja, ostres, això potser és per nosaltres, quina seria la recomanació? Directament que el dimecres s'apropin, que us contactin prèviament, encara es poden apuntar, perquè ens mencionaves, Pilar, que hi ha 23 nens i nenes que ja les seves famílies han expressat
1: sí,
0: aquesta voluntat.
1: Sí, totes que participaran, la gran majoria estaran a la presentació. Clar, n'hi ha moltes famílies que ja estan fora de vacances, i clar, no poden vindre aquest dia, però també vindran algunes de l'entitat que no coneixen, no estan apuntats i volen veure què serà, també volen més informació i nosaltres convidem a totes les entitats de la població també, si volen vindre a conèixer el projecte, poden vindre. Nosaltres farem també publicacions a les nostres xarxes socials avui perquè vingui tothom. Portes Perfecte. Obertes per tothom, que vegin el que estem creant, tant la Fundació com nosaltres com patrons i entitat de la població.
0: Perfecte. Doncs amb això agrair-vos als dos aquest temps a nosaltres aquí a Ràdio Castelldefels per presentar-nos més en detall aquesta iniciativa que, com dèiem, es presentarà el dimecres 29 de juliol a les 8 del vespre al Camp Municipal de Futbol dels Canyars, que tothom està convidat a apropar-se, a conèixer aquest gran projecte que neix a la ciutat de la mà de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació Estea, dues entitats locals que ara aposten per aquesta escola adaptada i futbol inclusiu. Doncs agrair-vos, Pilar García, directora de l'Associació Istea i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz. Moltes gràcies per aquesta estoneta i molta sort i encerts amb aquest nou projecte de ciutat.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Estefania.

0: Castelldefels.
1: Avui a Ràdio Castelldefels posem el focus en un sector que forma part del dia a dia de tots nosaltres, el comerç de proximitat. Les botigues dels nostres barris no només són espais on comprem, també generen ocupació, donen vida als carrers, creen comunitat i contribueixen a la identitat de Castelldefels. Des de l'Ajuntament s'impulsen durant tot l'any campanyes de dinamització, assessoraments als establiments, formacions, fires comercials, tot amb l'objectiu d'enfortir aquest teixit econòmic i ajudar-lo a adaptar-se als nous hàbits de consum, la digitalització i els reptes del futur. Avui volem conèixer aquesta feina amb més profunditat i ens acompanya als estudis Luisa Pacheco, cap de comerç de l'Ajuntament de Castelldefels. Luisa, benvinguda i molt bon dia.
2: Moltes gràcies.
1: Doncs mira, per començar m'agradaria demanar-te que fem una radiografia del comerç local. Quin diagnòstic feu avui del comerç a la nostra ciutat?
2: Bé, estem sortint de la fase més crítica que hem tingut els darrers 7-8 anys, que va ser evidentment la pandèmia. La pandèmia va ser un punt d'inflexió tant amb el replantejament dels models comercials com a la pròpia supervivència dels comerços que ja estaven oberts i que tenien un funcionament tradicional, diguem-ne. No? La pandèmia al final va ser un punt d'inflexió i un moment amb el qual es van haver de prendre decisions que van contribuir a molts a continuar i a canviar el seu model de gestió del negoci i també a molts a prendre la decisió de tancar. Llavors ara estem amb una mica amb el final d'aquest procés, estem en un moment de regeneració, de noves obertures constants que tenim al municipi. És una constant, tant els traspassos i sobretot les noves obertures, i també el replantejament de tot el que és el model comercial, com a model de proximitat, com a generador de feina i de cohesió social i sobretot com el model, el que ha estat el model tradicional. És a dir, ens ha arribat el moment de fer la renovació no només de models i de formes de comprar, sinó també la renovació de tot aquest procediment que és anar a la botiga, cercar, buscar l'experiència i acabar comprant. Sabeu que tenim molts reptes per endavant, que no només són el comerç online i altres formes de comerç, sinó que bàsicament són els nous compradors. És un focus del que no es parla gaire, però crec que la part ha d'anar a la mateixa línia i avançant amb la mateixa velocitat que canviar el model comercial, el ensenyar o educar els nous compradors, perquè realment són el futur del nostre comerç. Davant de tot això, no es pot dir que tinguem una mala salut comercial. És veritat que el comerç local de Castelldefels té diferents hàndicaps, no només per l'envelliment de la seva població, de la població i de l'espectre dels nostres comerciants, sinó també per l'especial idiosincràsia del nostre urbanisme comercial, que com sabeu és tan i tan important a l'hora de generar un centre comercial urbà a l'aire lliure, que són els models comercials que més es veuen ara a les nostres ciutats. Tenim tres eixos principals, dues autopistes i una via de tren, que ens talla tota la façana comercial d'una manera radical. A més, l'urbanisme, diguem que l'urbanisme comercial i la manera com s'han implementat els comerços els darrers 20-25 anys potser no han estat els més adequats per tenir el que ara seria una bona façana comercial. És veritat que a tot això se li ha anat posant solucions i s'ha anat corregint a poc, però bueno, tenim, a part del que és, fent una mica de resum del que hem comentat fins ara, a part del que és l'envelliment de la població, sobretot de les persones que estan al capdavant dels negocis tradicionals, la manca de coneixement per part dels nous compradors de què pot oferir els establiments comercials a peu de carrer contra el que és la botiga online, a la que són tan aficionats. I aquesta façana comercial poc contínua ens fa anar, haver d'anar superant dia a dia els reptes de promocionar el nostre model comercial.
1: Mm-hmm. Lluïsa, quan parles de nous compradors, aquest tipus de perfil, parles només de les noves generacions o som tothom que ens estem adreçant uns nous hàbits de consum?
2: Bàsicament parlo de noves generacions. És veritat que ara tots som compradors online. Jo no conec a ningú que no compri online, igual és el meu ventall de gent que tinc al voltant, però tots som nous compradors, però tots tenim tots hem tingut, a partir de certa edat, hem tingut la possibilitat de comparar amb dues experiències, tant la compra experiencial, que és la compra directa a la botiga, com la compra online. El problema dels nous compradors, de les noves generacions, és que no han accedit a aquesta opció de la compra experiencial. Per exemple, és un cas que va ressaltar l'Ajuntament de Barcelona a través dels seus mercats municipals. Les campanyes per donar a conèixer als nens i les nenes d'edat escolar com es compra la carn al mercat. És a dir, la carn no arriba, el pit de pollastre no arriba en forma de pit de pollastre a casa i al plat, no? És només un exemple de com són d'aliens al que és acostar-se, o al peix, per exemple, la cultura d'anar a comprar el peix, de tallar-lo de determinada manera, de conèixer quina és la part que a nosaltres ens agrada més, que mengem, això només acostant-nos a la part de menjar, del quotidià alimentari, no? Però això es pot extrapolar a altres models de consum. La immediatesa, tenir el producte al moment, poder bescanviar-lo, és a dir, això genera tota una corda i tot un moviment que els professionals de comerç estem convençuts que només es podrà revertir donant informació i formació. És per això que tenim previst, si som capaços de portar-lo endavant el que queda d'any, sinó el proper any, tenim previst fer formacions en aquest sentit, acostar-nos no només als ciutadans de peu i als que són els actuals compradors, sinó als futurs compradors, perquè estem realment convençuts i convençudes de que són la clau de la generació d'un nou model comercial, que no ha d'estar només en promocionar la botiga física, sinó en complir tot allò que aporta com a positiu i com a benefici la compra online, és a dir, el tema dels horaris comercials. Tothom parla de que tenir un comerç obert 6 dies a la setmana, matins i tardes, és una feina molt esclava, molt dedicada, que requereix això precisament molta dedicació, esperant que vingui o no vingui el client. Nosaltres tenim la sort, dic la sort perquè ho veiem molt positiu a nivell de municipi, de tenir la qualificació de municipi turístic a efectes d'horaris comercials. Què vol dir això? Som dels pocs municipis de Catalunya que tenim llibertat horària 24/7. Què vol dir? Que podem obrir, segons la Llei Catalana de Comerç, que és la que és vigent actualment, podem obrir 7 dies a la setmana, 24 hores al dia. Això ens permet tenir obert també els diumenges i això permet a molts comerços fixar l'arribada dels seus clients amb una cita prèvia, fer sessions de venda concertades prèviament a través de les xarxes socials, presentar noves col·leccions en forma de botigues pop-up, és a dir, nous models que encaixen amb les noves generacions, però que també, per què no poden encaixar amb els nostres comerciants.
1: Uh-huh. Doncs ja tenim aquesta fotografia ben completa del comerç a Castelldefels. A més, ens has avançat un primer projecte que teniu entre mans, aquestes formacions adreçades als nous consumidors, amb un exemple molt clar que de ben segur ens ha tocat de prop a moltes persones que ens estiguin escoltant, perquè a mi m'ha tocat, jo aquí en aquest sentit, també he de reconèixer aquesta vergonya que va associada en aquests casos, no? Perquè sents que hi ha una barrera perquè no estàs preparat, preparada per aquest tipus d'acció que hauria de ser tan simple, no? Amb
2: exacte.
1: Aquest exemple tan concret de la carn i el peix.
2: Exacte, i aquesta barrera et porta precisament a fer ús dels establiments que no has d'interaccionar amb el venedor, no? Amb les grans superfícies, que evidentment també ens aporten molts beneficis. Grans superfícies on pots agafar... Per això ja implica altres coses, implica la intermediació dels plàstics, això implica un altre model de comerç. És possible que siguem experts en el que ens agrada, que tinguem la capacitat d'aprendre el que ens agrada i d'aprendre a demanar-ho, i d'aprendre a demanar-ho amb uns formats que són perfectament sostenibles i compatibles amb l'Agenda 2030 i amb tots aquests valors que volem promocionar també dins del comerç local, perquè no podem oblidar que l'impacte del comerç local dins de la societat és essencial a tots els nivells. Una ciutat en comerç és una zona il·luminada, amb moviment de gent, on passeja la gent, que és més segura, que aporta cohesió, que aporta companyia, que aporta refugis climàtics, que aporta llocs de refugi també per casos de violència sexista, que també tenim protocols pels nens que ara no poden fer servir el telèfon a l'escola. El comerç no és només un lloc on proveir-nos d'aliments i de roba i de altres tipus d'ítems, sinó és un lloc que genera comunitat. M'ha agradat la teva entrada, Estefania, perquè has fet esment de la paraula clau, que és comunitat. I tot aquest nou model, el model on trobem sortida la gent que vol jubilar-se, que porta molts anys davant del comerç, trobem sortida a tota aquella gent nova que vol emprendre, que veu el comerç com una sortida laboral, també, per què no? Que també és una part del que volem traslladar als nostres joves, veure que poden tenir aquesta experiència que no acaben de trobar amb el comerç online i els mateixos beneficis que pot tenir el comerç online, que els hi pot facilitar una cita prèvia o anar a comprar en aquells dies que normalment la botiga no està oberta. Vull dir, la qüestió és donar la importància que té el comerç i el seu impacte dins de la societat.
1: M'acabes d'obrir molt la mirada també, Luisa, perquè has posat uns exemples que m'han fet adonar-me que el comerç és molt transversal, perquè clar, mencionaves coses que formen part d'àmbits com els carrers, la il·luminació, exemples com també igualtat. Precisament avui a Ràdio Castelldefels parlàvem també dels punts lila i del protocol d'actuació que hi ha des de l'Ajuntament, i els comerços també s'adhereixen a aquest protocol.
2: Exacte, el tenim vigent, el protocol contra les violències sexistes, i els comerços s'hi poden adherir. De fet, tenim tota una sèrie de campanyes transversals que pensem que són adreçades a la ciutadania, on el comerç té un paper essencial per la seva amplitud d'horaris i perquè sempre estan allà quan busques un lloc on descansar. El tema dels refugis climàtics, que és una iniciativa que ha posat en marxa l'àrea metropolitana i que nosaltres estem fent difusió des de l'àrea de comerç, on pots acostar-te amb el teu gos, per exemple, on es tracta bé els gossos ara mateix, que és el món dels animals de companyia, és un món que s'està obrint d'una manera espectacular. Doncs també tenim una acreditació que ajuda els comerciants a manifestar el seu desig o no de que els animals entrin a dins del local, això tot arrel de la nova llei de benestar animal i de la creació de la nova ordenança d'animals de companyia també a l'Ajuntament de Castelldefels, que estem especialment preocupats amb això. Doncs el comerç també té la seva paraula, té coses a dir, no? Aquí, a través del programa Pet Friendly, que és una d'aquestes campanyes que fem online i que s'hi poden adherir tots els comerços, que acredita el comerç com a un lloc on els animals de companyia poden entrar sense dificultats. Saps que la llei de benestar animal especifica ara que el que s'ha de deixar clar a la porta de l'establiment comercial és si està prohibida l'entrada als gossos. Si no hi ha senyalització que prohibeixi l'entrada de gossos, gats, d'animals de companyia, i no està visible, això és una resposta afirmativa per part del comerç. És el que estem provant d'explicar i de fer extensiu a tots els comerços. I per no tenir la part negativa de que és no entrar, doncs, el que nosaltres fomentem és la part positiva. és la part positiva precisament d'aquest fet, no? Deixar clar els comerços on es pot entrar. Doncs només perquè tinguis un exemple, ja en tenim 70, tenen una acreditació a la porta. Vull dir que, al igual que la societat, totes aquestes campanyes també es poden promoure des de i pel comerç local, no? Per exemple, això ens porta, bueno, com a exemple d'un cas que vam tenir ahir. Ahir fem, periòdicament fem reunions amb els comerciants perquè no hi ha millor manera que per posar en valor l'opinió dels comerciants respecte a tots els serveis que els hi podem oferir i que els hi oferim, que són les reunions en persona, és a dir, muntar reunions, ara les estem fent per carrers, hem fet la zona de Trueta, la zona d'Arcadi Balaguer, i ahir vam fer la zona de Carrer Major i Carrer Església, i ens comentaven una nova botiga de queviures que va obrir, que a través dels suggeriments de la nostra dinamitzadora comercial, la Vilma Bianchi, que és una part essencial de l'àrea, ells van transformar la part de venda de verdures en subproductes per tal que els avis que viuen a la zona, perquè a la zona del carrer Major hi ha avis, molts avis que viuen sols, poguessin baixar, agafar tot el que necessiten per fer una crema per aquell dia, una crema de carbassó, un tros de carbassó, un tros de pastanaga, i la recomanació de com fer-la, de posar-lo a bullir, de posar-li una mica d'oli. Doncs tot això també ho aporta el comerç local. És a dir, no és només un lloc on anar a comprar, sinó on tenir una experiència i, com et dic, on extrapolar tots aquells valors que són essencials per nosaltres com a societat i aplicar-los directament des de o cap al nostre comerç local.
1: Mm-hmm. Recuperant alguns dels exemples concrets de projectes que has mencionat, el microrefugis climàtics, aquest exactament en què consisteix?
2: Aquesta és una campanya de l'àrea metropolitana que ens ha arribat a totes les àrees de comerç del Baix Llobregat, bueno, de tota l'àrea metropolitana, de fet, que acredita aquells comerços que vulguin participar a la campanya, els acredita com a microrefugis climàtics. Què han de tenir els comerços? És molt senzill, eh? És allò de quan estàs una mica que et trobes marejat, que no et trobes bé, que vols descansar una mica o prendre una miqueta d'aigua, és buscar un d'aquests comerços que està acreditat a la porta com a microrefugi climàtic, on tindràs un espai amb aire condicionat, un espai per descansar, per parar una mica, una mica de líquid per beure i un entorn segur i accessible. És a dir, podràs arribar, vinguis com vinguis, a accedir a la botiga i estar-te allà sense necessitat de comprar res ni d'adquirir cap mena de producte, només per descansar una mica i per continuar el teu passeig o per cridar a ajuda si la necessites o simplement per descansar una mica.
1: Una iniciativa molt interessant, de fet, amb les onades de calor que estem visquent aquests dies a tot arreu, no només aquí a Castelldefels.
2: Exacte, i cada vegada més, realment cada vegada més. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquestes característiques. També la Diputació de Barcelona i la Generalitat posen en marxa campanyes d'aquest tipus, com el que et comentava, de refugi contra la violència de gènere, d'un lloc de comunicació pels nens o nenes que s'acosten sense telèfon i no poden comunicar amb els seus adults de referència. Els comerços, en principi, tot això forma part de campanyes organitzades, però els comerços sempre ho han estat. Sempre han estat aquest punt d'ajut social, aquest punt de cooperació i de fer comunitat, com et comentava. Per això és tan important que els integrem dins de la xarxa de valors que tenen les ciutats, perquè al final no són res a part, són part de tot, són part de tot.
1: I ara passant també a una altra gran pota, una gran pota que deu comportar molta feina darrere a l'àrea de comerç, les fires, els mercats. De fet, aquest estiu ha estat especialment visible aquesta novetat que ens ha arribat a la plaça de les Palmeres, que encara continua, si no vaig equivocada, fins al 5 de setembre. Tenim en marxa el Pal Market.
2: Exacte. El Pal Market és una iniciativa de l'àrea de comerç i de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Castelldefels, que té com a objectiu recollir totes aquelles activitats que es feien durant l'estiu per dinamitzar la zona de la plaça de les Palmeres. Saps que els 6 quilòmetres de platja que té Castelldefels acullen un nombre molt important de visitants, sobretot de visitants de dia, visitants que venen a fer una excursió des de Barcelona, des de tota l'àrea metropolitana també, i des de fora d'Espanya, evidentment, però, i des de fora de Catalunya, però la idea era recollir totes aquelles activitats que tenen lloc a aquell espai, és un espai emblemàtic de la ciutat, al final del passeig marítim, a la plaça de les Palmeres, i sobretot recollir el que ha estat durant anys el programa estrella de l'estiu a Castelldefels, que és Cinema entre Palmeres i Nits entre Palmeres. Aquell programa que acollia grups de la ciutat i de fora de la ciutat, escoles de teatre i de música de la ciutat, durant els mesos d'estiu, que al final es va complementar amb el tema del cinema i que, vist l'èxit que té les parades comercials i l'activitat comercial també a l'espai del passeig marítim, vam pensar des de comerç que tenir parades comercials d'emprenedors i artesans de Castelldefels, i també hi ha de fora de Castelldefels, però hi ha de la ciutat, seria una idea genial per dinamitzar l'espai durant tot l'estiu. Això es va llançar a finals del mes de juny. Es va licitar, es va fer una licitació pública i l'adjudicatari, l'empresa guanyadora, ha instal·lat les casetes que veieu, els punts de menjar i de beure, perquè l'oferta lúdica es complementa amb una oferta tant d'espais comercials com de beguda i de menjar. L'espai s'ha anat ampliant, les activitats s'han anat ampliant. Ara ens ha quedat un programa que abasta des dels dimarts fins als diumenges. Els dimarts hi ha activitat d'impro show, d'improvisació. Els dimecres hi ha Palm Light, que són la música de caràcter de música de piano, música de corda, suau, entre espelmes, que és preciós, és molt maco a la zona de Palmeres. Els dijous hi ha el cinema infantil i familiar, en castellà, català i anglès, hi ha una mica de tot. Els divendres es recupera la part musical de Nits entre Palmeres, hi ha concerts i activitat més de nit. Els dissabtes hi ha activitats familiars i el diumenge hi ha monòlegs. La idea de tot això és, com et deia, recollir totes aquelles petites parts que formaven part de la dinamització de l'espai Palmeres, però també generar un espai familiar, amb horaris raonables. La idea no és molestar els veïns i els visitants que venen a dormir a la zona de la platja. Evidentment, és tot el contrari. Avancem l'horari de tancament en la majoria de dies. Només ens queda els divendres, que es pot acabar l'activitat una mica més tard, però no més tard de les 11 de la nit. Hi ha quatre ocasions al llarg de tot el programa del Palm Market on es pot estendre aquest horari, que són, bueno, ja vam passar un, que són les festes del mar. També hi haurà una altra ocasió coincidint amb la festa major d'estiu, pel 15 d'agost. La clausura també, que en principi, bueno, igual estic desvetllant alguna sorpresa, perquè el programa se'ns ha endarrerit una mica i està a punt de sortir, però bueno, hi ha un parell d'ocasions també coincidint amb el final de la programació, que també seran de festa gran, i tot això ho podrà descobrir tota la ciutadania de Castelldefels i que ens vingui a visitar allà al Palm Market.
0: Doncs el Palm Market és la gran novetat d'aquest estiu, però evidentment no és l'única iniciativa, no és l'únic projecte que impulseu, com veiem al llarg d'aquesta entrevista. I de fet, quan parlem de fires i mercats des de l'àrea de comerç, doncs la veritat és que teniu diverses, molt consolidades al llarg de l'any. Ja hem viscut, com mencionaves també ara, Lluís, al Mercat del Mar. La primera va ser la Fira de Sant Ponç, estan per arribar a Castrum Fidelis, al Mercat de Nadal o al Mercat de Reis, per exemple. Quin paper juguen dins de l'estratègia comercial de la ciutat?
2: La veritat és que les fires comercials, com dius, són projectes, no són tant projectes comercials com hi ha projectes de ciutat. Moltes d'elles estan molt consolidades. La Fira de Sant Ponç és una fira que té més de 20 anys. El Mercat del Mar, igual, és una fira molt, molt consolidada, junt amb les Festes del Mar. Castrum Fidelis també té 12 anys de vida. El Mercat de Nadal també té 6 anys, si no m'equivoco, entre 5 i 6 anys. Són fires molt consolidades i nosaltres ja tendim a veure-les com una, com accions de promoció de ciutat, més que de promoció de la destinació, perquè al final no són tant fires per part dels comerciants on fer les vendes del segle, sinó és una eina més per donar-se a conèixer i portar molta gent a la ciutat que

0: mes i estem fent la transició entre el que era una fira tradicional de sampons, de ramallaires, d'herbes i de més, sense oblidar-ho, cap a una fira de primavera més aviat, amb accions de dinamització, amb música en directe, però també amb accions de cultura tradicional, perquè comptem amb la col·laboració sempre de l'Agrupació de Cultura Popular, és a dir, mantenim un mix dels diferents elements. El Mercat del Mar és una fira marinera brutal, molt consolidada, que acompanya al llarg de tot el passeig marítim a les festes del mar, coincidint amb la data de la Mare de Déu del Carme. I aquest any hem coincidit amb el fenomen que ha juntat el Pal Market, aquest nou fenomen que ens ha crescut a la plaça de les Palmeres, amb el Mercat del Mar, amb un resultat impressionant. Molt, molt important. També amb la col·laboració dels companys de cultura, que són els responsables de les festes del mar. El dissabte a la tarda nit, bueno, els que van passejar per allà, tothom més conscient de que no es podia passejar gaire, de la gent que hi havia, els nostres comerciants estaven encantats, els nostres restauradors també, i bueno, la policia ens ha facilitat unes xifres d'unes 20.000 persones amb el pas dels 3 dies, el que és un èxit rotund i ens fa pensar en com créixer de cara a l'any que ve. Estem treballant amb diferents propostes per mantenir els models i veure com podem créixer de cara a l'any que ve.
1: Doncs Lluïsa, malauradament se'ns esgota el temps. Només m'agradaria demanar-te, perquè veig que se'ns has quedat molts temes que encara podríem entrar més en detall, però m'agradaria que si algun comerciant s'està escoltant i encara no ha contactat mai amb l'àrea de comerç, com ho pot fer?
0: Mira, nosaltres estem...
1: A través de la web de l'Ajuntament?
0: Exactament, a través de la web de l'Ajuntament i, si no, al primer pis de l'edifici nou de l'Ajuntament. Sense cita prèvia, només han de pujar a buscar l'àrea de comerç.
1: Perfecte, doncs amb això ens acomiadem. Lluïsa Pacheco, cap de l'àrea de comerç de l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies i fins
0: Moltes
1: la propera.
0: Moltes gràcies. Gràcies, Estefania.
2: A fons.
3: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
2: Les formes del blues. Repasos monogràfics per los discos, història i sus múltiples estils. Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos, las formas del blues. Presentado por Arturo Blasco.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
6: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
9: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
10: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
2: Bona nit, amiga i amic de Ràdio Castelldefels, i benvingut al teu programa al capvespre, música per somiar. Et parla Ramon. Et recordo un cop més que si entres a internet a Ràdio Castelldefels a la carta, podràs escoltar aquest i tots els programes que siguin del teu gust, a l'hora que més et convingui i tots els cops que tu vulguis. Començo el capvespre avui amb El cel es va aturar. Heaven stood still. La veu la posa Willie DeVille. No vull més llàgrimes. Totes han sortit i ja s'han esvaït. El meu cor l'he posat a les teves mans. Si el vols, és teu. El cel s'ha aturat. Tu has estat el meu somni tota la meva vida. Amb tu vaig anar d'una nit fins a l'eternitat. Tot em sembla una rapsòdia celestial, una rapsòdia quan el cel està aturat. Heaven stood still, Willie DeVille.

0: in heaven stood still.
1: Thank you.
2: Thank you.
3: Al capvespre, música per somiar. Escoltaràs ara un tema de Leonard Cohen interpretat per Tedeschi Trucks, Ocell al fil, Bird on the Wheel. Com un ocell en el fil, com un borratxo al capvespre, sempre donant toms, sempre intentant ser lliure. Jo he estat vivint de somnis que no paren d'esmicolar-se. Si he estat desagradable, espero que ho oblidis, que ho deixis córrer. Doncs mai he estat fals amb tu. I si he fet quelcom malament, prometo que t'ho compensaré. Jo només he intentat, a la meva manera, ser lliure, com un ocell al fil. Bird on the Wire, Tedeschi Trucks Band.

0: thank you so much. How about if I sing it? Because the verbiage on the piano.
1: Al capvespre, música per somiar.
2: She's leaving me because she really wants to. Ella em deixa perquè realment vol. La canta Lyle Lovett. Gràcies, amic meu, per dir-me com plorarà, com es penarà i com em trobarà a faltar quan jo hagi marxat. Gràcies, amic, per dir-me que segur que voldrà tornar a casa. Però saps, ella vol marxar. Ella marxarà, estarà contenta i feliç. Ballarà, cantarà i aprendrà a volar. Jo, què vols que et digui, amic meu? Ja ho superaré amb temps, però el temps em passa ara tan lent sense ella. Estic agullonat per els sentiments. She's leaving me because she really wants to. Lyle Lovett.

Al capvespre, música per somiar. Dead Heart et diu ara com a casa, en lloc. No place like home. Porto molt temps fora. Estic cansada d'enviar-vos cartes. Us trobo a faltar i també a les flors del pati. Us ho dic clar i ras, com a casa, en lloc. Jo me'n sortiré d'aquesta vida sempre voltant. Ja fa massa temps que la duc. Feu-me un lloc per escalfar-me aquest hivern. Penjaré a la meva habitació bonics records que porto sempre a la meva maleta. Maleta que està plena de somnis, moltes vegades incomplerts. Tornaré a casa aquest hivern. No place like home. Bed hard.

Al capvespre, música per somiar. Corrin a torch, portant una torxa. La canta Van Morrison i Claire Tune. Porto una torxa per tu. És una flama d'amor que va cremant amb força i brillantor. Has pensat que ens podríem tornar a connectar? Ens podríem tornar a veure? Anem junts cap a la llum? T'he trucat per dir-te que et porto una torxa plena de llum i d'amor. Jo sol no puc fer res si tu no vols. Ho vols intentar amb mi? Carrying a Torch, Van Morrison i Claire Tilly.

Al capvespre, música per somiar. Escoltaràs ara Antonio Flores i la seva cançó No puedo enamorarme de ti. No puedo enamorarme de ti amb Antonio Flores.

Al capvespre, música per somiar. Pol Carrac et diu ara que profunditzis. Dic deep. Si et falta vent per tirar endavant, si els amics t'han decepcionat, si tens el cor buit, profunditza. Si tens problemes, si penses inclús que t'has equivocat, si et vols penedir de quelcom, si les teves pregàries no tenen resposta, profunditza. Si tens por o no tens el cap ben clar, si em busques però veus que jo ja no hi soc, profunditza, profunditza. Dic, dip, Pol Carrac.

al capvespre, música per somiar. Lady Gaga i Bradley Cooper et diuen ara que no tornaré a estimar mai més. I'll never love again. Tant de bo et pogués dir adéu. T'hauria dit moltes coses. Malgrat ploraria per tu per última vegada, però ara ja no vull encendre un altre foc. No vull rebre un altre petó. No vull regalar mai més el meu cor. El meu cor ja no hi pot entrar cap més llum. No, no tornaré a estimar mai més. No vull donar a ningú el millor de mi. Jo preferiria esperar-te. No vull encendre cap més foc i no tornaré a estimar mai més. I'll never love again. Lady Gaga i Bradley Cooper.

Al capvespre, música per somiar. Escoltaràs ara un èxit dels Beatles, My Girl, la meva noia. Te la cantarà Il Divo. Està núvol, però jo sento el sol. Som al mes de maig, però en canvi jo tinc fred. Què em fa sentir així? És la meva noia. Ella és tan dolça que les abelles m'envegen. Tinc una bonica cançó que canten els ocells. Què em pot fer sentir així? La meva noia. No em fan falta els diners, ni la fama, ni res més. Amb ella tinc tot el que un home pot necessitar. My Girl, Il Divo.

al capvespre, música per somiar. Amiga, amic, tanco el programa avui amb el saxo d'en Sidney Bichet i la cançó Petite Fleur. Bona nit, dolços somnis, cuida't. T'espero ben aviat. Petite Fleur, petita flor, Sidney Bichet.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: ¿Por qué no me deja hacer una go-go girl?

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Indianàpolis.

Bona tarda a tots i benvinguts a una nova edició del Poder de les Cordes. Avui el viatge el fem ben a prop a la música de casa nostra, cançons que han marcat una generació i que continuen ressonant com himnes. Som-hi! Obrim camí en una cançó que ja és patrimoni del nostre país, Camins, de Sopa de Cabra.